tira d'una decina de aumentar. Alla malista d'una decina de aumentar. Sento in piazza qualche ragazza che poco che la cerca menor. Alla malista d'una decina de aumentar.